0: torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegant i xeramiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez, molestias, ninguna. Y problemas, menos.

0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
1: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
2: Para ti y también para ti. En Eroski te damos la naranja con hoja granel a 1,69 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: La Liga Bares al alcance de todos los hoteles de Baleares. Con Fitbuy y TV Hotel, disfruta de todo el deporte en alta definición. La Liga, Premier League, Fórmula 1, MotoGP y la Champions. No te pierdas nada, ni siquiera en vacaciones. Si formas parte del sector hotelero, contacta con Fitbuy y accede a la televisión Premium. Fitbuy y TV Hotel, el mejor deporte también en vacaciones.
4: Marcs i Moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i Moldures, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou, davant la presó. Marcs i Moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i Moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.
5: Fitgui Radio. Sintoniza la diferència.

0: i tens tota la raó, però clar, ja no n'has dit més, n'has dit un parell i no n'has dit més, és a dir, aquests jugadors han tingut molt per recanvi, hi ha hagut molt per fons d'armari, en aquest tipus de primera divisió es planteja és fonamental, és a dir, els partits ja no duren 90 minuts, els partits duren més de 100 minuts, és a dir, els canvis moltes de vegades te resolen els partits per bé o per malament, però bueno, tu sempre que fas canvis ho intentes per bé, i això va ser una cosa que, mira, que ho va dir sempre en García Plaza, joder, és que jo puc modificar els partits des de la banqueta molt més que no ho feia antes, per exemple, no? I això jo crec que en aquest futbol s'ha de tenir molt en compte, no pot haver tanta distància entre un 11 titular i després una banqueta, no? És a dir, i jo crec que aquesta circumstància ha jugat molt en contra d'un Real Mallorca des del punt de vista esportiu molt desequilibrat.
1: El cicle ha acabat. Tenim un cicle punt i final, l'actual cicle.
0: Aviam, és a dir, jo crec que quan hi ha un descens de categoria segona divisió A, és evident, és a dir, hi ha jugadors que per tema salarial no poden continuar, n'hi ha d'altres jugadors que per tema de rendiment no poden continuar, i és culpa de fer un plantejament també. Ara farà, mira, la temporada que començarem 2026-2027, quan Antonio farà 30 anys que el Mallorca va ascendir a Vallecas. I quan va venir Beltrán va fer, era un canvi de cicle també.
2: Total,
0: i va canviar l'estructura del Mallorca de dalt a baix. Des del punt de vista esportiu va apostar des del primer dia per 700, no? I jo crec que s'ha d'apostar des d'avui per 700. No s'ha de fer, i per apostar des d'avui per 700 han de fer un planter molt, però que molt competitiu. Final de cicle evident, responguent a la teva pregunta.
1: I tu creus que con lo que hay de directius de los mandos que hi ha a Sant Mos se pot fer això o també ha de netejar? Te mojo.
0: Perquè de dir jo no crec, per què un director deportiu s'ha d'estar tota la vida en club? És a dir, no, és a dir, si veus que els cicles en el futbol no només canvia un jugador o dos o tres o la defensa, o sigui, els cicles en el futbol jo crec que és bastant radical en aquest sentit, no? I s'ha de fer, o hauria d'haver idees noves, no? Jo crec que mantenir el que ha hagut fins ara mos encaminant de cap a una altra situació de... El futbol és il·lusió, Juan Antonio.
2: Mira un Monchi que ha anat per 4 o 5 cruts i va per aquí per allà. Això només passa a Anglaterra i Alemanya, que poden mantenir un jugador, un entrenador 10, 12, 15 anys. A Espanya no.
0: I jo crec que conya, no mos enganyem, això ha estat un fracàs. Com a Mallorca és un fracàs, i això se n'hauria de dur, m'hauria de dir, conya, que jo m'he gastat aquí 100 milions d'euros i vosaltres aquí m'heu duit en el més mercat d'hivern en Colum, Ball, en Cambulla, no sé, però de què m'esteu contant, no? I clar, si el propietari no és conscient que ha canviat el cicle, no, poca cosa poden fer.
2: Sí senyor.
1: ¿Y tú crees que De Micheles podría ser entrenador futuro?
0: No.
1: Vale,
0: no.
1: Somos dos.
0: No, baix cap circumstant, no és que ho vulgui dejetar ni dir que no és un bon entrenador, no, és dir, s'ha de fer exactament el mateix que va fer, no em porta anar a cercar a Maria per la cuina, que va fer el Mallorca quan va pujar de segona B a segona A i de segona on anava a primera divisió. Va pujar amb un entrenador, que és el García Plaza, que coneixia molt bé el futbol espanyol, que coneixia molt bé la segona divisió, amb uns jugadors que coneixien també la gran majoria d'ells perfectament que havien de fer. És a dir, hem de fer el mateix, Juan Antonio, no em porten a cercar massa invents, no? A més, ja tens suficients arguments a lo llarg d'aquests mesos com per tu com a club sabre si De Michelis ha tingut més coses bones o més coses dolentes. I han de fer la valoració. I jo, sincerament, a una segona divisió A la vull jugar amb un entrenador de segona divisió A que me pugui.
1: Correcte. Jo comentava abans, ho deia, perquè ho sàpiguin, que hi ha entrenadors de primera i entrenadors de segona divisió.
2: Claro.
1: I nosaltres necessitem un entrenador de segona divisió que conegui la segona perquè mos pugui a primera, o no?
0: Ni menys. És a dir, això és així. Bé, que dir, hi ha entrenadors que tenen una capacitat no només per influir a l'hora de fitxar futbolistes, sinó també a l'hora de convencer-los que venguin a un projecte, i entrenadors que saben que això seran 40 i pico de jornades més un possible play-off.
1: Exacte.
0: En fi, és a dir, jo crec que s'ha de... Sí, han de començar amb una decisió d'estat. La decisió d'estat és l'entrenador i és la primera decisió

0: jo que el club ha d'encertar. Després te podràs equivocar qualque entrenador, qualque jugador, però el seu entrenador ha de, no, ha de tenir clar des del minut 1 que ha de ser el teu entrenador que t'ha d'ascendir. Després potser ja no sabem què passarà al desembre, però si tu fitxes un perfil d'entrenador que sap d'acabar això, la segona divisió, jo crec que, vamos, o sea, no ho sé, jo experiments ja no en confio. Ja.
1: I a més, ja, perquè nosaltres hem viscut, ho deia abans, hem viscut segones, primeres divisió, la clau és bajar però subir, eh? Bajar però subir, perquè si te quedes allà, sí, se te complica, eh?
0: Moltíssim, és a dir, jo crec que aposta, és a dir, el plantejament ha de ser pujar per a pujar. Ja, és a dir, per pujar ja el projecte ha de ser un projecte molt seriós, ha de ser un projecte que t'incentivi tu mateix. Ara en aquest moment jo crec que tots estem molt desanimats, molt, però, perquè, joder, baixar de categoria, doncs, bueno, doncs ara la feina del club i la primera cara visible del club, perquè no hem d'oblidar una cosa, Juan Antonio, l'entrenador es porta un del club durant tota la temporada,
2: sí.
0: I això també s'ha de tenir en compte, eh? Ha de ser un home amb una capacitat de comunicació important, amb una capacitat de mitigar els conflictes que se puguin plantejar. L'entrenador ara té una importància capital en tot això.
1: Pues, Miquel, no te vull molestar més, supos que tens més
0: no
1: feines, ja veurem el que demà traus coses, supos.
0: Sí, ara estem fent feina precisament en diverses coses, mas si demà podem...
1: Pots adelantar alguna
0: cosa? No vull dir...
1: Jo sé que jo soy fiel a l'últim hora del Con cada dia.
0: Sí, moltes gràcies.
1: Pots adelantar alguna
0: cosa? No, encara no, perquè penso que les coses avui són blanc, ara són blanc a les 14 i d'aquí una hora ja tot estàs menjant tot. Però bueno, veurem més. S'espera, serà un estiu molt llarg.
1: Que per cert, recoman una vegada més el teu darrer llibre. Dit-vos no, perquè l'altre dia em vaig equivocar. No? El llibre on fas un repàs de tot el que varen patir 700 a segona, 700 a primera divisió, doctor Beltrán, destituïes a Víctor Muñoz, etc, no?
0: Sí. Fa 30 anys d'això, o sigui, mira, t'imagines, és cíclic el futbol, eh?
1: Sí,
0: és molt cíclic el futbol en aquest sentit, i apostes a dir jo que, carai, que bueno, que prenguin un poquet de lo que com se feien les coses abans i que els apliquin, perquè tot lo d'abans, quan Antonio Oleaga, voltos que l'heu viscut inclús més que jo, no tot lo d'abans era dolent, eh?
2: No,
1: sí, però no. Nos falta mallorquinidad, tots els que estan ara, els hooligans, que se enfaden, els directius no coneixen res.
2: No, perquè és que... Mira, els tres clubs que han baixat a segona divisió, l'Oviedo, Girona i altres, estan en mans d'estrangers. Ja està dit tot. En mans d'estrangers.
1: Pots estar en mans d'estrangers, però rodear-te de gent que s'hi va.
2: Jo vaig anar en Colbert, i ja està. I en Sarver era una altra persona, però en Colbert no, i riu, i tal, i està allà a la plaça de Borersborn, i mira per la finestra, i mira per la terrasseta, i el que tu dius, no xerra castellà, ni mallorquí, ni res.
1: Bueno, vale, Miquel, gràcies, eh? Vale.
0: Un saludo a todos. Gracias a todos.
1: Hasta luego.
0: Edu,
1: sigues ahí. Es que se te oye fatal. Se te oye fatal, Eduardo. Mira, tú que eres el alcalde, el secretario, el policía, el electricista, lo eres todo. A ver si arreglamos el teléfono de una vez. Vamos a publicidad, te intenta arreglarlo. Venga, hasta ahora.
3: En Pitbull Radio Deportes, jugama fuera de joc. Toda la actualidad del fin de semana con Juan Antonio Bauzá y su amplio equipo de tertulianos.
4: ¿Buscas un coche, SUV o furgoneta de ocasión al mejor precio? No hace falta que esperes ninguna feria. En Open Cars, precios rebajados siempre. Más de 300 vehículos de todas las marcas y modelos con total garantía y financiación. También aceptamos tu coche como entrada. Open Cars de Grupo Martí, Polígono de Manacor o Polígono de Inca, calle de Camper.
3: Descubre el restaurante Unautic en el Club Náutico del Puerto de Pollensa. Pescado fresco traído a pie del restaurante. Arroces irresistibles, carnes jugosas. Ven a disfrutar de una experiencia gastronómica con un servicio ideal para una ocasión única con vistas al puerto. Abierto para todo el mundo y con aparcamiento del Club Náutico gratuito. Te esperamos. Mall Bay sin número. Teléfono 971-865622. Restaurante Unautic. El sabor del Mediterráneo te espera.
5: Pito, pito, go. Burgos y todo. ¿Dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. En una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa. Tú decides.
6: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
7: ¿Estás buscando un hogar y necesitas ayuda? Sabemos que tanto si quieres comprar o vender tu casa, ambas tareas son estresantes y agotadoras. En Unión Confianza Consultora Servicios Inmobiliarios queremos conocerte, asesorarte y acompañarte a encontrar tu nuevo hogar. Desde hace más de 20 años es nuestro trabajo y también nuestra ilusión. Llama a la puerta del que será tu nuevo hogar. Llama al 971 90 41 41 y te lo enseñaremos. Unión Confianza Consultora Servicios Inmobiliarios. La puerta de tu hogar.
8: Rancho Grande. S'autèntica porcelleta negra mallorquina. Li duim a caseva a qualsevol part de Silla. No vos oblideu del nostre restaurant a un marc incomparable i disfruteu de les nostres carns a la brasa i, com no, sa porcelleta. Dilluns tancat. Telèfon 971 85 41 21. Rancho Grande. Essència mallorquina a Son Serra de Marina.

0: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i geremiers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Si no quieres que todos los días sean iguales, esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Fitwi Radio 103.9 FM.
3: Vamos con este Dive Into Me a dúo. Alok junto a Khalid. Joyita.

Heaven on Your Mind és Dan Timinski. Las 4:36, venga, que el lunes ya va sobre ruedas.

0: like that?
1: Torna la Fira de Puigpunyent. Aquest proper cap de setmana visita un dels pobles amb més encant de la Serra de Tramuntana. Dissabte, dia 30, passejades de gegants i geraniers. I amb el trenet dels dimonis. Taller d'herbes, sopar a la fresca fet aquí i actuació musical. I el diumenge, dia 31, a partir de les 10 del matí, passa carrers, actuació de l'Escola de Ball de Galilea, paradetes, el tradicional concurs de tall de verdú, bon ambient i moltes coses més. Dissabte, dia 30, i diumenge, dia 31, Fira de Puigpunyent.
2: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
3: Esto es lo que hay. Feedway Radio 103.9.

0: Bien, pues ya volvemos a estar aquí con todos vosotros. Esteban, aunque la encuesta de hoy tiene truco, pero ¿qué opinan nuestros oyentes?
1: Hay alguno ahí que siempre duda, pero 80 ascendemos, 10, sí, por supuesto, y 10 remontamos. Y no es un 100% porque mira,
2: ¿eh? Y va a estar jodido, ¿eh? No será fácil, ¿eh?
0: No será fácil. No será fácil, pero...
1: Obvio.
0: Pues vamos ya con nuestro segundo invitado en el día de hoy. Porque una cosa fue el partido y otra muy distinta, pues todo lo ocurrido al finalizar el encuentro. Desgraciadamente, pues son cosas que no nos gusta comentar, pero en este caso tenemos que hacerlo. Pasamos a saludar al presidente de la Peña Balearica Esplá, alguien que ayer estuvo desplazado en Jaén, viviendo el partido en primera persona, y con quien hemos querido hablar hoy para conocer, pues, cronológicamente y de primera mano todo lo sucedido, especialmente después del pitido final. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, un saludo.
0: Tú y yo van a encerrar ahí en el que vas a partir y me vas a comenzar a contar un poco un par de cosas que claro, encara no se vie fet tan viral con esa fe tener que estar casi 24 horas ya después, pero yo me van a deixar bastant preocupat. O sigui, si te parece, anem a contar un poc de manera cronològica, o sigui, perquè tu me vas comentar un poquet si arriba de tot bé. Te deixo tu, Miquel Àngel, contamos un poquet, des de que van arribar.
3: Bueno, pues nosotros habíem quedat des de Mallorca amb una penya de Jaén, que se deien Los Amigos del Real Jaén, i ens havien convidat a passar un dia de germanor amb ells, agermanant les dues penyes i passant un dia agradable, anant a fer dues cerveses junts, dinar junts i preparar el partit i cadascú animant en el seu equip. Hem de dir que aquesta penya va estar, bueno, se va comportar de 10, excepcional en nosaltres, se van comportar com a autèntics caballeros i senyores.
0: Que guapo escoltar això, que guapo escoltar això.
3: Sí. Mos van sorprendre perquè la seva aposta amb nosaltres va ser espectacular. És que no tinc paraules d'agraïment per a aquesta gent. Mos van dur a passejar per enmig de la ciutat, mos van dur a fer dues canyes a bars que ells van, però l'autèntico jienense, que se remenen per allà. Mos van dur a dinar a un restaurant que mos havíem preparat i mos van convidar a dinar, no mos van deixar pagar res, mos van regalar camisetes, un pin del Jaén, mos van regalar productes alimenticis típics de Jaén.
0: Que va.
3: O sigui, ho van muntar i mos van preparar una festa de 10. Què va passar després? Pues que cadascú se va anar en el seu sector penyístic, ells quedaven un puesto, nosaltres quedàvem un altre, van anar cap a escat de futbol, i ja quan entram, t'ho estic resumint un poc ràpid,
0: sí, claro.
3: quan entram cap allà de dins, pues...
0: Se comença a canviar el tema, no? Aquí és on...
3: Sí,
0: se comença a posar de mà esquerra el tema, no?
3: Sí, però sense donar-nos compte, perquè nosaltres entram a les grades del Campo de la Victòria aquest i nosaltres pues, mos col·locam en el nostre puesto, començam a penjar les nostres pancartes, les nostres banderes de seguir, del club, i ja començam a sentir com es comencen, i perdoneu per favor perquè estic un poc escanyat encara d'ahir, i mos comencen a insultar, a fer tantos, a ficar-nos en nosaltres...
0: Però això que no havia començat ni el partit, no?
3: No havia començat ni el partit, i nosaltres com miràvem com dient, què li passa a aquest tios que tenen? O sigui, què li han fet? O sigui, nosaltres passant de tot.
0: Ja.
3: I bueno, això va anar increciendo, quan ens van ficar su esero, mofas, insultos, escopinades...
0: No ho entenc.
3: Que no venien a cuento. Bueno, nosaltres flipant. Ja no te dic, quan vàrem empatar... I aquí ja, la debacle, comencen a volar botelles cap a nosaltres.
0: Hem de recordar, perdona, Miquel Àngel, hem de recordar que aquí en aquest cas, a la nostra grada, o sigui, en el sector aficionat desplaçat de l'Atlètic Balears, hi havia famílies, hi havia persones majors, hi havia nins, o sigui, se van viure un moment de verdadera preocupació, no?
3: Hi havia una quantitat de nins petits, que feia temps que no veia tant de nins petits, perquè, claro, és que jo... Aquests partits, els balearicos, anam a disfrutar-los, no anant com a hooligans a provocar unes baralles. I, claro, com ho feim? Pues duint la dona, duim els nostres fills, hi havia predins, o sigui, gent normal que va a disfrutar d'un partit de futbol de 100. Guanyem o perdem, però anam a disfrutar. I van començar aquesta gent en son pati a un, cada pitxa costava més a nosaltres, estaven separats per una simple barrera que la Policia Nacional no controlava massa, estaven com a desperdigats i no acudien massa a donar-nos una mà, i això se va anar embrutant. Bueno, ja batalla campal no, perquè no podíem passar si no ens haguéssim matat, però escopinades, insultos, un tio se va de ballar els calçons, sí, no, i a les dones li deia tal.
0: Sí, sí, bueno, sí, no fa falta.
3: Sí, sí, sí, perquè van tirar botelles, mil botelles, varen impactar a un penyista nostre precisament. I bueno,
0: Miguel Ángel, perquè nins... a més de tot això, a dins l'estadi, per exemple, tema banyos, tant homes per les dones, o sigui, els excessos, la seguretat, me dius que res de res, o sigui, però això com se pot explicar?
3: Mira, aquest recinte esportiu, per de fora pareix molt guapo, però per de dins té unes carències increïbles. Per què? Perquè nosaltres ens van ficar com a lo típic de l'equip contrari a una gavi, no? Que estàs tancat allà. Però pujava la grada i a dalt podíem passar d'un costat a l'altre perquè quasi no hi havia seguretat i pegava un potada i la barrera s'obria. Ja no t'he dit quan les dones, les nostres dones, van començar a voler anar en el banyo. Bueno, bé, és que han passat fotos que això és denunciable, però aquí s'ocupa la televisió, aquí s'ocupa la T, el club.
0: No, per això t'ho deia, perquè a més de tot això, Miquel Àngel, mos han arribat comentaris de que se venia alcohol allà a dins, no?
3: Sí, sí, por supuesto, no te me van a emporar.
0: Com que per supuesto? Però escolta una cosa, o sigui, és que ho he encerrat tant, o sigui, és que aquí ja s'ha de ficar-se comissió deportiva, o sigui, aquí...
3: Ni más ni menos, a nosaltres, ja t'he dit, me van posar un baretutxo, aigua calenta i dues Coca-Coles, però és que ells venien alcohol en el seu bar privat que tenien a la seva zona de Gol Sur, on estaven aquests 3.000, 4.000 o 5.000 tios.
0: Sí, sí, que fossin.
3: Aprofitaven la massa social per, entre aquests 4.000 tios, pues, llançar les botelles, però, claro, tu no veus qui és el que la llança. No és com si nosaltres tiràvem una botella, mos calen, te veuen, perquè no som tants. Però ells era impossible, i era una lluvia constant d'insultos, botelles, bueno, és que bàrbaros, autèntics bàrbaros.
0: Quina pena.
3: Anàvem passat de tot, i bueno, amb unes amenaces que mos tallaven el coll, en gestos de te voy a cortar el cuello.
0: Inexplicable, totalment. El segle XXI, a vegades mon pare sempre me deia, pobret, que important és la cultura, ja no que tinguis una carrera ni tres, però que sàpigues anar pel món. I quan veus aquestes coses, te dones compte que dius, cago en Déu, pobrets, perquè...
3: I he de dir una cosa que vull que quedi clara, crec que no tota l'afició de...
0: No, per res, per suposat. Sí.
3: Com aquest senyor, perquè he de dir que quan va acabar el partit, que varen tenir que sortir escoltats amb antidisturbios, varen dur els autocars perquè ens van dir que os esperamos afuera.
0: Però per què? És que no ho entenc, o sigui... Te esperamos afuera, perca.
3: No sé, cercàvem baralla, sí, oi, no sé, i nosaltres en ses mares i els nens per allà enmig, imagina't.
0: Sí, ja diràs, o sigui, quin problema. Miquel Àngel, vull acabar perquè vull anar cap a una altra part, perquè tinc una cosa clara, que és que els balearicos no som això, i t'ho demanen directament. Després de viure alguna cosa això, quina creus que ha de ser la resposta del balearico diumenge? Perquè jo ho tinc clar, o sigui, evidentment, és no parecer-nos en aquesta gentussa.
3: Ni más ni menos. La resposta del balearico ha de ser 100% contundent, però contundent amb què? 8.000 tios, millor que 6.000, a dins l'estadi, apoyant l'equip, cridant i espitjant. Exacte. Perquè fiquem 3-0 i pugem a primera federació, i tot això de tirar pedres, això és per gent que no és com nosaltres, i nosaltres no durem aquesta línia, i el que hem de fer és dinamitar l'estadi, però en plan esportiu. Exacte. I apoyant l'equipo i que apoyem. Ningú molt va demanar, sí, vamos, sí, a por ellos y ahí estaremos.
0: Todomán como presidente de una peña y como alguien y como cualquier que va a estar allá. ¿Qué le deim ese aficionado del Baleares de cara a diumenge, que encara està dubtant si va o no hi va?
3: Bueno, evidentment, jo demanaria una implicació total 100% a tots. Estem remenant entrades encara i tal, i jo veig que hi ha moltíssima gent que ens està demanant per entrar i entraran, perquè hi ha entrades. El club ho està preparant, estem preparant una festa, ens juntaran totes les penyes, hi haurà focs artificials, traques, fum, anirem a esperar l'equip a donar-li ànimos.
0: Ahí està tot.
3: Hem de fer renou i el que demanen són 8.000 tios dins l'estadi a ferrar i xapar i a destrossar esportivament en el Real Jaén.
0: Així de clar. Miquel Àngel, se darrere i després de lo que vas viure ahir en primera persona, de s'emprenyo, de sa ràbia i de tot lo demés, t'imagines que diumenge és un d'aquests dies que m'ho recordaran molt d'anys?
3: Ojalà, eh? En quin aspecte?
0: Hombre, pues que pugem.
3: Hombre, jo estic cansat de viure promocions i sortir plorant,
0: Per això,
3: I crec que les estadístiques estan per rompre-les i crec que ha arribat el moment de rompre aquesta estadística i no sé, i a la fi acabar a la punyetera font de les Rambles pegant bots, cantant i riguent i plorant d'alegria.
0: Merci.
3: Molt ho mereixem.
0: Merci, Albert, merci, Albert. Pues Miquel Àngel, lo primer de tot, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i contar-nos de primera persona tot el que va obrir-ho ahir a Jaén. I com hem dit diverses vegades durant l'entrevista, no podem generalitzar perquè estem convençuts de que tota una afició, pues, evidentment, no se representa per aquest quatre beneis amb majúscules. I per evidentment, eren coses que era important que contar-les. Sí. I m'he quedat amb una cosa molt clara.
3: Perdona, sí? Si me permets per acabar, sí, sí, vull dir una cosa que no l'he dit antes, i és que quan vàrem acabar el partit, els senyors que mos havien convidat durant tot el dia varen venir a preocupar-se en nosaltres i mos varen demanar disculpes per el que havíem vist que mos havien fet. O sigui, són conscients de lo que han fet. Per tant, gràcies en aquesta part d'afició del Jaén i l'altre, pues, denunciar-lo a on se tingui que denunciar.
0: Pues Miquel Àngel, una frase forta, una vegada més, gràcies per estar amb nosaltres i ojalà que diumenge pues celebrem algo, pues, molt gran.
3: Moltes gràcies i espero que diumenge plorem tots d'alegria.
0: D'alegria. Pues molt bé, gràcies. Una ferrada, Miquel Àngel.
3: Una ferrada.
0: Pues llegados a este punto, nosotros nos vamos a nuestra última pausa en el día de hoy.
4: Estás escuchando Territorio ATV, el programa de todos los balearicos, con Josep Pujol.
5: En Luciano Piscina Avanzada somos especialistas en construcción de piscinas de obra nueva, reformas completas y localización de fugas con la máxima precisión. Instalamos equipos de electrolisis y sistemas modernos para que disfrutes de una piscina eficiente y segura. Con más de 25 años de experiencia, tu piscina está en manos de profesionales. Luciano Piscinas. Calidad, confianza y resultados que duran. Infórmate en el teléfono 616-026-719.
6: ¿Quieres conocer lo último en diseño y tecnología? Ven a conocer la nueva gama SUV de Hyundai completamente renovada, híbrida y eléctrica. Y descubre cuál es el modelo que mejor se adapta a ti. No esperes más y disfruta ya de unas condiciones excepcionales en toda la gama SUV de Hyundai. Pro Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Mallorca.
7: Disfruta de tu deporte favorito en Padel Club Mallorca, uno de los mejores clubs de la isla. Contamos con pistas profesionales, un cuidado impecable, fácil aparcamiento y una ubicación inmejorable junto al Estadio Balear. Síguenos en redes sociales, reserva y vive la experiencia del pádel en Padel Club Mallorca. Instagram @padelclubmallorca. Teléfono 669-599-012. Padel Club Mallorca, donde tu juego sube de nivel.
4: Estás escuchando Territorio ATV, un programa de balearicos para balearicos.
8: ¿Necesitas inmortalizar un momento especial o darle vida a tu publicidad? En Estudio Fotográfico Aidas somos expertos en capturar la esencia de cada instante. Fotografía profesional para publicidad, eventos sociales, imágenes para web o cartas para restaurantes. También ofrecemos servicios de diseño gráfico e imprenta. Haz que tus fotografías hablen por ti. Visítanos en nuestras redes sociales o llámanos al teléfono 971-2783-59. Recuerda, tu imagen es nuestro compromiso. Estudio Fotográfico Aidas.
9: Miguel Calet, Miguel Calet, tu educación.
10: ¿Tienes que sacarte el permiso de coche? ¿El de moto? ¿El de camión? ¿O el de autobús? No me digas que te has quedado sin puntos. Ya sabes a qué autoescuela ir.
9: A tu escuela, Miguel Calet.
10: Miguel Calet.
11: Marcs i moldures Son Sardina, la teva tenda d'emmarcació de confiança. Marcs i moldures, som al polígon de Son Rossinyol, amb pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures, més de 1.500 referències per triar i servei a mida. Emmarcant fotos, làmines, òleos, miralls a mida, sempre amb la millor qualitat. Vine a veure'ns a Gremi d'Hortolans de Nou, davant la presó. Marcs i moldures Son Sardina. Pàrquing gratuït per a clients. Marcs i moldures Son Sardina. Donant forma als teus records.